0: És la una de la vesprada, 34 minuts, assistem, així continuem. Alberto Marco i el servidor Raül Puigol, ens encanta l'1 de juny, perquè és dilluns i estem a l'Ino Gastronòmic, al Real Casino Antic. Hem actualitzat les notícies del dia breument fa una estoneta. Alberto, principals continguts, suposo que passaran per David García Pérez, que ha anunciat que no es presenta a la reelecció de l'alcaldia de Nules.
1: Correcte, des dubte, una de les notícies més sorprenents, ja mirant el que serà de ser un any, les eleccions locals, i és que no se parlava molt de la figura de David García, inclús com a cap o donar el salt si ho aconseguia en aquesta centrats, en aquesta unió dels grups independents a la Diputació, doncs bé, no, és tot el contrari, perquè després de 12 anys com a alcalde de Nules, directament deixarà la política David García Pérez. Tot això en la setmana en la que tindrem les proves d'accés a la universitat en quasi 3.000 estudiants de la província que s'han matriculat per a fer aquests exàmens a l'UGI, en la que encara estem pendents d'aquesta vaga dels docents del sistema educatiu públic a la província de Castellà i la Comunitat Valenciana, i evidentment pendents del que es viurà ja des d'aquest dissabte en aquest play-off d'ascens a la primera divisió del Club Deportivo Castellón, que buscarà retornar 35 anys després a la primera divisió. Per cert, que demà es complís 35 anys justets de l'últim partit que va jugar el Castelló en primera divisió a Castellà. Va ser un empat a 0 front al Logroñés.
0: Però pues tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope. Precisament el dissabte és el partit a les 9 de la nit, i fins dissabte i des d'este dimecres a la plaça de les Aules tenim l'art de donar vida, que organitza Alcer Castalia. Estan originals, eh? Estan originals a l'hora de posar els títols. En Ricardo Planelles, president d'Alcer Castalia, bon dia.
2: Bon dia.
0: De qui ha sigut la idea de l'art de donar vida?
2: Bueno, això ja fa anys que el teníem, i ha sigut un col·laborador nostre, Rafael, me'n recordo l'apellido d'ell, Bacallem, perdó, que va fer l'escultura també nostra, va ser idea d'ell, sí, això.
0: Neus Pons, segur que estava allí també com a gerenta d'Alcer Castalia, gràcies un any més per acompanyar-nos.
3: A tu, Raül.
0: President, com arriba Alcer Castalia? Perquè això no va per anualitats, va per esdeveniments com aquest, no?
2: I com han arribat? Pues, molta il·lusió de fer este any no en la campanya, i entonces esperem la bona participació de la gent, en el qual pues, en la plaça de les Aules, com ja ens han dit, tenim el programa, el dimecres concordament farem la presentació amb totes les autoritats invitades, i bueno, pues, el tema de fer les actes per allí, pues això normalment ho porten Neus, perquè estan més entera d'aquestes coses, sí.
0: Doncs pues Neus, tindrem cursa, tindrem música, tindrem de tot. Conta-nos per posar els rellotges ara.
3: Sí, doncs pues vos conté un poquet. Des del dimecres 3 de juny, al matí farem ja les activitats que sempre fem d'oció i educatives per als xiquets d'escoles, per a gent gran, per a associacions. Farem la inauguració i roda de premsa en el pati, en la globotada inicial que inaugurarà la campanya. Dijous més del mateix, i el divendres tenim el dia complet. A part de lo del matí, seguirem l'esplan col·lecta de sang al Rei Barbut, recorregut de motos per tot Castelló en parada en la plaça de la Vida, on està l'escultura del donant d'òrgans, i finalitzarem en concert de Desiguales, on també farem la rifa, el sorteig de la rifa solidària que col·laboren els comerços locals. I com diu Raül, acabarem dissabte en la carrera Marxa Solidària per la Donació, que és la 5a edició, i esperem que sigui tot un èxit.
0: Segur, de ben segur que sí. N'hi ha que fer inscripció prèvia o...?
3: Sí, fins dijous se pot la gent inscriure en els 3 quilòmetres que és la marxa, el 6 que és la cursa, o infantil, que també són 3.
0: Ricardo pot participar, pot apuntar-se? O...
3: Sí, Ricardo està apuntat, ja.
0: Però tu vas xinochano, no? Se pot anar xinochano?
2: Jo sí, corre també, però no estic en condició de córrer.
0: Escolta, en tot això, lo de les motos és l'únic que no entès.
3: Vale, pues les motos, n'hi ha un recorregut que va des de la... comença de la gasolinera de la Ronda Oest, va per tot Castelló en les banderes de donant d'òrgans, de Feste Donant. És Àngeles Guardianes APM qui ens ajuda en este recorregut. Paren en la plaça de la Vida, on estan l'escultura per tu, que és la donació d'òrgans, i després finalitzen en la plaça de Saules. I només arriben ells, comença el concert.
0: Com va per ser la donació d'òrgans en esos...
2: Pues con la província, a veure, datos no tinc al dia. El dimecres segurament en l'Hospital General, que vindrà invitats, es donaran les dates. Però bueno, jo penso que anem avançant com tots els anys, sí, va molt bé. Sí. Castelló, ja saps tu que és una de les la primera en este moment en quant a donacions.
0: És important deixar les coses ben escrites, no? Per si succedís algo prematur, també és el moment, no? De conèixer com i de quina manera apropant-se a la plaça de les Aules d'estos dies, Neus.
3: Correcte. Sabem que per ser donant d'òrgans, el més important és comunicar-ho a la teva família i als teus sers més propers, perquè ells són al final els que decidiran quan tu no estigues què fer en el teu cos. I donar-los ja les nocions de que el que vols fer tu crec que també es llibera d'un pes important quan succeís. També hi ha altres alternatives, com fer un testament vital, però només que ho diguis a la teva família i ells te respeten és suficient.
0: Per què és important aquest esdeveniment que organitzeu anualment? Recordem, de dimecres fins dissabte a la plaça de les Aules.
2: Nosaltres, independentment d'esta setmana en el tema de donació d'òrgans, fem també campanyes per ahir de divulgació de l'enfermetat i el que fem en l'associació. Precisament el dia 3 és que a nivell nacional és quan se fan totes les associacions càncer de tota Espanya celebren esta setmana. Importantíssim, pues clar que és importantíssim, perquè a nivell nacional ahir se daran dates i informació de que a lo millor hasta ara no estan actualitzades. I entonces és importantíssim conscienciar-ho a la gent, ¿vale?, per a que se facin donants. Com ha dit Neus, té que ser una persona major de 18 anys i, però, bueno, i també és molt important en el tema dels coordinadors trasplants d'ací. Ells també tenen una feina molt bona, perquè a l'hora de l'evitar són ells que, diguem, intenten conscienciar la gent de malalts que tinguin, perquè es facin donants. Sí.
0: Neus, algun consell especial per a la gent, perquè vaja també a donar sang? Que...
3: Sí, que s'apropen, que ens coneguen, que consulten i que s'assessoren de tot el que vulguin saber, que ahí tenim informació, ajuda i l'important és que se conegui el tema de donació i la importància d'això.
0: De dimecres, recordem, fins dissabte, fins al dia del partit del Club Esportiu Castelló, se pot donar per... N'hi ha que anar en les samarretes, n'hi ha que anar en les banderes, n'hi ha que anar en els triptis del sí i sí, pues també per tindre informació...
3: Quadrarà.
0: La donació d'òrgans. Ricardo Planelles, president, molta sort també en esta tasca que li toca desenvolupar i enhorabona, Neus, per tota la tasca que realitzeu els professionals que esteu al costat d'Alcer Castalia.
3: Gràcies a vosaltres.
2: A vosaltres.
0: Sabeu que estem en el temps de Begoña Campos i Lucha, però que este dilluns ha volgut cedir l'espai tant per a Alcer Castalia com per al Club Rotary Castelló, que en un instant ens conta l'esdeveniment que el proper dissabte han organitzat a benefici del més real dels reals, aguts en corona i sense corona, el Banc d'Aliments de Castelló.
4: Mediodía.
5: COPE más Castellón.
4: Estar informado.
6: En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos, escucho mi canción favorita, escapo del ruido de la ciudad, porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día en mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
4: Mediodía.
5: COPE más Castellón.
4: Estar informado.
0: El próximo sábado va a haber un evento especial del Club Rotary Castellón. Ignacio López Lapuente, presidente, muchas gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias por invitarnos.
0: Una lástima que no esté Begoña Campos o Lucha, porque siempre hablamos de tendencias y usted va de ejecutivo total y absoluto, ¿eh? El que viene más floreado, claro, él se codea con la realeza, es Santiago Miralles, el presidente del Banco de Alimentos de Castellón. Buenos días, Santiago.
8: Buenos días y bien llamados a esta antena, porque siempre nos abrís esa puerta para informar a toda la provincia de Castellón.
0: ¿Has podido dormir después de estar 48 horas con la reina Sofía?
8: No sé.
0: ¿Cómo se vuelve esta señora? O sea, eso no es postureo.
8: Eso se lo decía Ignacio ahora hace un momentín. Le decía, la vitalidad que tiene esa señora a sus 87 años. Fíjate, que estamos hablando.
0: Madre mía.
8: Y te pide información de todo. Eso lo hace que preguntar. Bueno, intentamos responderle.
0: Bueno, ¿cómo está el Club Rotary Castelló de fuerza, Ignacio, presidente?
7: Pues estamos muy ilusionados y con mucha fuerza, pues eso, ayudando en lo posible a que el Banco de Alimentos tenga ese carro solidario que tanta ilusión ha puesto en lanzarlo y nosotros en apoyarlo. Y bueno, pues abriendo a que todas las personas que quieran puedan participar para ese empuje tan importante.

0: Mediodía.
1: COPE Castellón y COPE Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Y así continuem. Salutacions d'Alberto Marco en un espai d'on, evidentment, en esport estem contents en el Castelló, però també estem contents per lo bé que sol funcionar i lo bé que està funcionant

0: el turisme esportiu a la província. I bé ho sap, i bé ho mostra, i bé ho treballa una organització, un ente que està impulsant ja des de fa 5 anys i ser turisme esportiu i que ja està guanyant i superant fronteres. Parlem de Turesport i parlem d'ells perquè la passada setmana van tindre la jornada de turisme esportiu que ha anat a nombrosos camps de futbol i ja s'han anat a mirar el mar. Pedro Nebot, com va estar les vistes al mar des d'Insomnia Marina de València el passat dimecres? Bon dia.
1: Bon dia, les vistes al mar molt bé. És un lloc que és una miqueta de relax més que els camps de futbol. El que tu dius que antes anàvem a camps de futbol i tornarem, però sí que veritat aquest any l'han fet a la Marina de València en tota la part d'aigua de fons amb la qual cosa la gent més relaxada, que està molt demostrat que quan estàs de cara al mar estàs més relaxada de lo normal. I molt bé, la veritat que molt bé, molt content. Esta cinquena edició, molta empresa professional, que n'hi havia més de 90 inscrits i una part molt de connexió, sobretot entre ells.
0: I una connexió que va ser especialment aquesta jornada per la vesprada, però pel matí en molt d'analitzar en els propis clubs esportius, en federacions, en les institucions i també ficant l'ull en una qüestió que sabem que està molt vinculada a la innovació i a l'actualitat, com és la intel·ligència artificial, que també pot tindre una importància dins del turisme esportiu.
1: Sí, clar, al final la intel·ligència artificial està al dia a dia de tots. És un tema de processos, és un tema de com millorar, un tema de big data, un poc de tot. Sí que és veritat que nosaltres treballem en la part de turisme, un negoci de persones per a persones, però tot el tema de processos, tot el tema de estadístiques, tot el tema de com arribar al client final pot ajudar molt el tema de la intel·ligència artificial, perquè ara vivim tot el món connectat a tot. Però fa que al final la experiència del client siga molt millor si tens molt més datos sobre els gustos, sobre el que busquen. Està molt demostrat. La intel·ligència artificial també ha de ficar-se tant en el turisme com en el turisme esportiu. Va fer la jornada de turisme esportiu en la part també de administració pública que dèiem abans. Estava el director general d'Esports, Lluís Cervera, va estar el cap de serveis del Turisme Generalitat Valenciana, i llavors vam fer una taula junts en els dos, perquè si parlem de turisme esportiu, doncs ha d'estar tant turisme com també esport. I després una taula de proveedors, és a dir, doncs perquè sempre se parla d'hotels, d'agències, però són molt importants els proveedors. I al final vam acabar una taula de federacions, perquè és molt important tota la part de les federacions que també impulsen el turisme esportiu de la província o de la comunitat o a nivell estatal, perquè al final són ells els que fan les pròpies competicions, fan events, i les federacions, tant la de hockey, la de vòlei, la de tennis i la de pilota, és important que estiguin ahí, no? I a més la de pilota, pues, perquè se vol impulsar un poc més. Si al final el turisme esportiu és important, pues, si tenim un esport autòcton que tenim així en la Comunitat Valenciana, pues, que millor que ser ells els que també fan que la gent conega el territori mitjançant un esport autòcton.
0: I tot això de cara a ese impuls d'aquest turisme esportiu que ja ha obert fronteres des de Turesport, de la província a tota la Comunitat Valenciana, i que va guanyar en repercussió, per exemple, en dos competicions fa poques caps de setmana, Castelló Dia, que en dos competicions esportives arriba a un 8% d'ocupació hotelera, i supose que això a una persona que treballa en aquest impuls le llena d'orgull i satisfacció, no? Veure aquestes xifres, sobretot en temporada, encara podien mitja baixa.
1: Bueno, l'orgull i satisfacció, perquè ja fa temps que està així el tema del turisme esportiu. La gent diu, ai, és el futur. No, és el present. Ja fa anys que està ahí. Pues ja no només en el tema dels events que tu dies, sinó tots els events que hi ha a la província i en tota la comunitat. El que dius de estadístiques, en el 2030 n'hi havia una estimació de que el turisme esportiu creix que era un sobre un 20%, un 19%, i a aquest any, està en 2025, l'últim estudi que va haver, ja estàvem passant el 18%, amb la qual cosa la gent cada vegada viatja més pel tema d'esport, vincula potser les seves vacances tant en les seues competicions com les competicions familiars, i el que tu deies al principi, el tema de futbol, doncs si ara imagina que el Castelló puja a primera divisió, en la Comunitat Valenciana n'hi haurien 5 equips de primera divisió, tot el que té que veure en l'afició rival, en els propis equips contraris, en tot el tema premsa, tots els viatges que es generen. Tot i això, en segona divisió hi ha un estudi que també fa que la gent també viatja quasi igual o més que en primera divisió. O sigui, ja sols és en el món de futbol, però sí que és veritat, pues, que este cada setmana sí va ser, tant el tema de l'Epic, va fer el Gran Premi Villarreal-Morella, és a dir, pues, anar

0: ¡Atención! Llegan los días de máxima ahorra a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. O entra en muebleslafabrica.com.
1: Castelló, ruta de sabor, et convida a descobrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.
2: La donació és el major acte de generositat en una vida. Vols donar-li suport i gaudir en família d'un gran programa d'activitats lúdiques? Vine a la campanya per la donació d'òrgans i teixits. Del 3 al 6 de juny a la plaça de les Aules. Trobaràs jocs, exhibicions, música i la cursa marxa solidària. Podràs donar sang i fer-te donant. Organitza Associació de Persones amb Malaltia Renal i Trasplantades Alcer Castalia.
3: Quiero oírte, quiero estar.
4: En Albany nos hemos renovado para inspirar. Lo mejor, una tienda con más de 6.000 metros totalmente renovada. Un concepto diferente con nuevos muebles, las mejores firmas y una sola visión. Transformar tus ideas en un hogar único. No solo vendemos muebles, diseñamos, proyectamos y coordinamos decoración integral a tu medida. Con el transporte y el montaje gratis. Así de fácil. Ven y estrena inspiración. Albany, muebles y mucho más. Villarreal, Castellón.
5: Escuchas COPE en Internet. TDT, FM y dispositivos móviles. Escuchas La Tarde
6: con Pilar García Muñiz.
5: COPE, estar informado. You get a-